0: que en la tensión entre las dos está el lugar interesante, ¿no? Entre el coraje temerario de Antígona y en la necesidad desesperada de preservar la vida y el amor entre los vivos de Ismene.
1: Una invitación a recuperar los relatos y luchas colectivas, muy original y llena de reflexiones.
0: Un intento de desbancar el relato de los héroes y de las heroínas en favor del relato de la inteligencia colectiva.
1: Estreno hoy en catalán, aunque la temporada que viene girarán en español por otras ciudades.
2: Son ya las 7 y 20 minutos de la mañana, las 6 y 20 en Canarias.
3: Hoy por hoy Menorca, Jordi Rivera.
4: Hola, bon dia, són les 7 i 20 del matí, comencem aquí aquest repàs informatiu, ho feim com sempre amb el temps que avui mos la traca Noelia García. Bon dia.
5: Bon dia. Avui dijous a la illa de Menorca pugen les temperatures i serà un dia càlid, màximes de 26 graus a Ciutadella i 25 a Maó. Avui dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar, però amb boires durant aquest matí. Bufa vent fluix amb brises del litoral. És una informació d'AEMET.
6: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
7: Ven a verlos en Landino Mahó. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
8: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de las Illes Balears.
9: Tic-tac, tic-tac. El momento de pasarte a un híbrido es ahora. Conduce la gama híbrida de Kia desde solo 100 euros al mes. O si quieres el cambio definitivo, pásate a la gama Kia 100% eléctrica. Aprovechate. Hasta el 29 de mayo es el momento del cambio. Consulta condiciones en kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ven a Cirasa Auto Center. Concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
4: La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha dictat una sentència que deixa sense efecte la peatonalització de la plaça d'Esbós de Ciutadella. El Tribunal ordena a l'Ajuntament de Ciutadella la restauració immediata de la situació anterior, tot i que desestima la mesura cautelar sol·licitada pel que fa al trasllat de la parada d'autobús. La resolució estima parcialment el recurs d'apel·lació presentat per un grup d'empresaris del municipi contra la decisió del jutjat contenciós administratiu número 4 de Palma, que havia rebutjat suspendre cautelarment les actuacions impulsades pel consistori ciutadellenc. El procediment judicial fa referència a la prohibició de l'accés rodat a gran part de la plaça d'Esbot, l'eliminació de places d'aparcament, el trasllat de la parada d'autobús i la instal·lació d'elements de mobiliari urbà a la calçada, mesures que, segons els recurrents, afecten a la consideració de la plaça com a bé d'interès cultural. Pel que fa al trasllat de la parada d'autobús, la sala considera que en tractar-se d'una peça separada de mesures cautelars no es pot entrar a la qüestió sense prejutjar el procediment principal. Per aquest motiu, els magistrats rebutgen adoptar aquesta mesura cautelar. En canvi, sobre la peatonalització de la plaça d'Esbot, el Tribunal subratlla que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible encara no ha estat aprovat. A més, la sentència destaca que el mateix Ajuntament no indica les resolucions que empararien les actuacions ni l'expedient administratiu que les culminaria, sinó que es limita a defensar que el consistori té competències per adoptar-les. Els magistrats assenyalen que els expedients esmentats pel consistori fan referència a l'aprovació de normes jurídiques, però no als actes administratius concrets que justificarien les actuacions denunciades pels demandants. Per tot això, la sala conclou que no hi ha títol habilitant respecte a la peatonalització de la plaça d'Esbós de Ciutadella de Menorca i acorda estimar parcialment la petició dels recurrents. La sentència no és ferma i encara es pot presentar el recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. A tot això, el Partit Popular de Ciutadella exigeix responsabilitats polítiques a l'equip de govern municipal després que el Tribunal Superior de Justícia hagi ordenat restaurar la plaça d'Esbot al seu estat anterior. La portaveu popular, Juana Mari Pons, assegura que la sentència confirma les crítiques de comerciants, vecins i del mateix PP sobre una actuació que considera sense projecte, consens ni cobertura legal. Segons els populars, el tribunal conclou que l'Ajuntament va executar la conversió en zona de vianants sense un expedient administratiu ni un acord formal que l'avalés. Pons, a més, acusa el tripartit de governar amb improvisació i propaganda i defensa que el PP mai no es va oposar a la conversió en zona de vianants d'Esbol, sinó a la manera com es va dur a terme sense planificació ni diàleg amb comerciants i vecins. I l'Ajuntament de Mó dona llum verda al projecte de construcció d'un nou aparcament al camí de Tarapocó, al costat del cementiri municipal. Es tracta d'un nou aparcament amb capacitat per a 76 places de vehicles, dels quals 68 corresponen a cotxes, 12 vehicles de mobilitat reduïda i 6 motos a un solar de propietat municipal. Aquest projecte dotarà la ciutat d'una nova bossa d'aparcament de forma definitiva, a la vegada que pretén compensar les places d'aparcament que s'eliminaran quan es cedeixi el terreny de dalt escòs per la construcció del Conservatori de Menorca. Aquest és el tercer aparcament que l'Ajuntament construeix en aquest mandat, juntament amb el de l'Avinguda de Fordaló i el del carrer de Juan Antoni Alemany. Sentim el batlle de Mó, Héctor Pons.
12: Un aparcament en un sòl d'equipament, en un sòl públic municipal, per tant és un equipament que no és provisional ni a precari com alguns dels que teníem a principi de mandat, i representa el tercer aparcament que farem durant el mandat actual. El primer el vam obrir en l'Avinguda de Fordaló, el segon és que hem estrenat recentment entorn en el camp de Sant Carlos, i el tercer, aquest en el cementeri.
4: Les obres, que començaran la propera tardor, tenen un pressupost de 190.000 euros i una durada d'execució de 6 setmanes. Paral·lelament, el consistori treballa en la parcel·lació dels solars del voltant del nou geriàtric de Santiago.
12: Per altra banda, estem fent feina per segregar les parcel·les de geriàtric nou de Santiago, per també poder encomanar la redacció del projecte d'activitats del nou pàrquing de Escorte de Santiago i, per tant, acabar aquest mandat, ara d'aquí un any, amb 3 nous aparcaments oberts i potser 4, si comptem més de Santiago, que ja estigui o bé en funcionament o quasi bé en funcionament.
4: Al proper curs escolar hi haurà novetats importants pel que fa a les ajudes dels menjadors i el transport pels estudiants de formació professional. Així ho ha explicat el conseller d'Educació i Universitat, Antoni Vera, una reunió que ha mantingut amb els directors dels centres menorquins Saló. Vera exposava les principals novetats de cara al proper curs.
13: Reptes. Nosaltres ens plantejam els reptes de futur per al pròxim curs. Serà el nou decret de menjadors, que també és una novetat per al pròxim curs, però sobretot la novetat més important que tenim per al pròxim curs a Menorca, a totes les Illes Balears, per a Menorca, serà la gratuïtat de transport escolar per formació professional.
4: Pel que fa a la gratuïtat del transport de formació professional, Vera explicava quines línies es posaran en funcionament i el motiu.
13: Una que sortirà des de Ciutadella i que arribarà fins a Vintaufa per tot l'alumnat que estigui a Mahó fent formació professional, i una altra que sortirà de Mahó i anirà fins a Ciutadella per tot l'alumnat que fa formació professional a Ciutadella, i sobretot tenint en compte que aquest pròxim curs obrirem el nou centre integrat de formació professional d'hostaleria i turisme a Ciutadella.
4: A més, el tema de menjadors i transports del curs 2026-27 també inclourà altres novetats, com canvis normatius i organitzatius. Destaquen noves ordres en l'àmbit de la formació professional, el desplegament de la normativa d'admissió i l'elaboració de nous decrets curriculars. A més, s'han presentat iniciatives educatives com el reforç de competències bàsiques, especialment en matemàtiques i comprensió lectora, programes de convivència i benestar emocional i el programa d'excel·lència en el batxillerat. També se'n reconeixerà el professorat i els equips directius com a autoritat pública. L'objectiu és millorar la convivència, garantir el respecte a la funció docent i assegurar un entorn educatiu adequat. I la Fundació Foment del Turisme de Menorca ha participat aquest cap de setmana en una nova edició d'Expo Vacaciones, una de les principals fires turístiques celebrades al Bilbao Exhibition Center. El públic assistent s'ha mostrat un especial interès per l'oferta de turisme actiu i natura de Menorca, amb nombroses consultes relacionades amb el senderisme, el cicloturisme, els esports nàutics i les experiències viscudes a l'entorn natural. El camí de cavalls i les propostes per descobrir l'illa fora dels mesos de temporada alta han estat alguns dels aspectes més demandats. Els productes autòctons, cuinada tradicional i les experiències lligades al territori continuen consolidant-se com elements diferencials molt valorats per a aquells que cerquen una destinació autèntica i sostenible. Posem aquí punt i final aquest butlletí informatiu. Nosaltres tornarem amb més notícies. Serà el butlletí del 7:50 d'àmbit autonòmic i el de les 8:20 de caire local. Fins llavors, que tinguin tots vostès un molt bon dia.
2: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
14: Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
2: Ayer, en plena sesión de control, ante la primera vez que comparecía el presidente del gobierno desde que Zapatero fue imputado, Gabriel Rufián preguntó a Pedro Sánchez: ¿qué plan tiene frente a todo esto? Y esa es la pregunta que ayer recorría el Congreso. ¿Qué plan tiene ahora Sánchez, que ayer defendió la inocencia de Rodríguez Zapatero y descartó el adelanto electoral?
15: En el PSOE empezaron sugiriendo que esto formaba parte de una especie de campaña judicial contra el gobierno y ayer, leído ya el auto, cambiaron ese discurso. En medio de la conmoción entre sus filas, los socialistas aguardan a lo que declare ahora el próximo día 2 Zapatero. Está citado entonces como imputado ante el juez José Luis Calama. En realidad, de esa fecha, de ese 2 de junio, está pendiente todo el mundo en la política, también los socios que sostienen al gobierno y a quienes traslada ya la presión el PP, abierto a estudiar ahora una moción de censura cuando llegue el momento.
2: El País lleva una foto de Rufián en su portada y destaca esta otra frase que dijo ayer en el Congreso: si esto es verdad, es una mierda.
15: El Mundo escoge otro entre comillado en su portada, uno de José Luis Ábalos, desde la cárcel, que dice: si cae Zapatero, cae todo. ABC cuenta que agencias federales de Estados Unidos y la Fiscalía de ese país han dado información clave a la policía española sobre la trama vinculada con el petróleo venezolano. Y Cinco Días explica que Julio Martínez, el amigo de Zapatero, reactivó tres sociedades clave en pleno rescate de Plus Ultra. Justo en 2021 experimentaron un fuerte repunte.
2: Ahora les contamos lo que trae la prensa en esta mañana, en la que se habla también de Cuba, después de que Estados Unidos haya imputado a Raúl Castro, y hay otro asunto todavía que no queremos dejar de mirar porque van pasando los días y corre el riesgo de que perdamos la atención sobre lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana.
15: Hemos ido explicando que están en huelga los profesores de la educación pública, están en huelga indefinida, llevan ya así 2 semanas, o sea que desde el lunes de la semana pasada miles y miles de alumnos no tienen clase en colegios e institutos. Ha habido acercamientos, pero ayer se volvieron a romper las conversaciones, así que la situación está bloqueada.
2: Los profesores piden mejoras en sus condiciones y mejoras en las condiciones en las que dan clase frente a instalaciones obsoletas o ratios de alumnos demasiado altos. ¿Cómo están las cosas? Radio Valenciana Talents, buen día.
16: Buen día. La reunión de ayer apenas duró un cuarto de hora. Las negociaciones están interrumpidas. No hay fecha para un nuevo encuentro. Después de que ayer los sindicatos comunicaran a la consellería que el 78% de los docentes rechazaba su propuesta de acuerdo, el 60% se mostraba a favor de mantener la huelga indefinida. La consellería insiste en que los sindicatos están perdiendo la oportunidad de colocar a la enseñanza valenciana como la mejor de España y que hay que sacar la política de las aulas, mientras los convocantes aseguran que quieren dialogar, pero sobre propuestas reales. De momento, esta mañana se concentran ante el SCORS, donde el presidente Pérez Yorca se somete a la sesión de control. Decenas de equipos directivos, por otra parte, podrían presentar hoy su dimisión como señal de protesta, y las familias reclaman una reunión con la consellería y apoyan a los docentes.
2: Es jueves, es 21 de mayo. Y estas son, en titulares, las noticias de la mañana.
15: La UDEF investiga el contenido del móvil de la secretaria de Zapatero, a quien atribuye un papel clave en la trama. Cree que coordinaba y elaboraba documentos para ocultar el origen del dinero. El juez Calama autorizó clonar su teléfono para evitar que destruyera pruebas, pero no el del expresidente del gobierno.
17: Estados Unidos despliega un portaaviones en el Caribe después de imputar al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de 2 aviones en 1996. Donald Trump aleja, de momento, una intervención militar, pero asegura que harán algo muy importante en la isla y el fiscal general dice que llevarán a Castro a Estados Unidos, quiera o no.
15: Los gobiernos de España, Francia e Italia condenan el vídeo del ministro israelí Ben Gavir en el que humilla y maltrata a los activistas de la última flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. España lo califica de inhumano y horroroso. Netanyahu afea la conducta de su ministro y dice que esa actitud es impropia de Israel.
17: Y de los deportes, Unai Emery se hace con su quinta Europa League después de vencer con el Aston Villa inglés al Friburgo alemán. El técnico ha conseguido ganar esta competición con hasta tres clubes diferentes.
2: Hoy comienza para muchos la peregrinación a la aldea del Rocío y han salido 89 hermandades y hoy se incorporan otras 33, entre ellas la que más peregrinos congrega, la Hermandad de Huelva. Allí siguiendo la salida está la aldea hasta la aldea almonteña, hasta la compañera de Radio Huelva, Ana Gil. Buenos días.
18: ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Una hermandad que mueve a 10.000 peregrinos, una comitiva de kilómetros. Hoy es un día grande y luminoso en Huelva, desde bien temprano hasta el canto de los pájaros suena todavía más. En esta plaza Paco Toronjo se

0: Hoy por hoy, Àngels Barceló.
1: Hoy por hoy, Menorca. Luis Soler.
2: Hola, bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy Menorca d'aquest dijous 21 de maig de 2026. Vivim en una societat en la que de vegades hi ha coses que ni tan sols ens aturem un moment a pensar del servici que ens fan. I però és fàcil, a partir del moment en què ja no les tenim, ens donem compte. Esperem que no ens falti. Coses elementals, bàsiques, un vàter. Sí, escolta, no és poca broma, perquè si el tens... No l'aprecies, però si et falta i el necessites de cop i volta, quant important és. El telèfon mòbil, amb tot el que tu, que te permet en un moment determinat, per exemple, cridar a un familiar teu per saber com està, què fa, si trigarà molt en arribar per al dinar. Si ens falta el telèfon mòbil, si ens falta la comunicació, per exemple, amb un ésser estimat, això ens donem compte del valor que té. Traiem d'això perquè ens estem imaginant, i deu ser molt dur, el que en un moment determinat el teu fill se'n vagi i s'enroli per convicció en la voluntat d'ajudar d'altres persones que ho estan passant malament i que estigui pujat a una flotilla que se'n va cap a Gaza i que de cop i volta sàpigues que l'han apressat tropes israelianes, que l'han intervingut, que se suposa que l'hagin duit a presó i que se suposa que seguirà la mateixa sort d'altres persones que han fet això abans, però que no ho sap. No ho sap. El no saber és realment un moment per al qual no tan sols aquestes mares o aquests familiars, sinó en general des de la societat menorquina, ens haurien de mirar de preocupar, de compartir aquesta angoixa. Sabem que aquelles persones que van decidir en el seu dia anar fins a Gaza arriscaven alguna cosa i que essencialment en el tot està el fet de que el món sencer se'n donés compte de com s'estan produint coses allà que no pot ser. I que per més que vulguis mirar de fer una bona cosa ajudant a qui està patint, hi ha qui ho vol impedir. Aquesta situació és la que avui ens... serveix un poc per obrir el nostre programa una reflexió i una angoixa compartida que avui i ara continua mentre que no reprenguem de nou aquesta possibilitat, la de tenir a l'altre costat del telèfon aquella persona o persones, en plural, que des de Menorca avui no sabem la seva sort i que ens puguin dir mamà, estic bé. Avui obrim el nostre programa pensant en ells, en elles, i el que fem és també interessar-nos per saber quin és el temps de meteorologia que tindrem prevista per al dia d'avui. Una informació que ens avança Noelia García. Noelia, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui dijous a la illa de Menorca pugen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Ciutadella i 26 a Maó. Continuem amb temps estable i ambient d'estiu. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà divendres, temperatures amb pocs canvis, 26 graus a Ciutadella i 24 a Maó. També estarà un dia de sol, amb cel clar, però amb boires durant el matí. Bufarà vent de llevant amb brises del litoral. La temperatura mínima serà de 12 graus a la capital. És una informació d'AEMET.
4: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
5: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
4: Ven a verlos en Landino Mao. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mao.
6: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
7: Aquesta quinzena, estalviar és més fàcil que mai a Cooperativa Sant Crispin, amb la segona unitat al 50%. Dels aliments bàsics fins als capritxos de sempre. Paga manco i omple's a cenar a meitat de preu. Cooperativa Sant Crispin des de 1953, al servei dels consumidors en botigues a l'Oies Migjorn.
4: Esto es una cuña de cine. Y no, no vamos a decirte ven a ver la última película. Solo recordarte lo que sientes al sentarte en la butaca cuando todo se hace silencio y empieza la emoción. Te esperamos en Ocimax Mahoa Ficine.
8: El programa Eclipsi 2026 impulsa aquest mes de maig un cicle de conferències per apropar l'astronomia i l'eclipsi d'aquest estiu a tota la ciutadania. Consulta tota la programació de l'eclipsi a menorcabiosfera.org, Consell Insular de Menorca. Aquest dijous, l'astrofísic Sebastià Barceló xerrarà d'eclipsis d'altres mons a la sala d'audiències del claustre del Carme de Mó a les 19 hores.
2: Avui, a partir de les 5 de la tarda i al Pla de Sa Creu, davant de l'Ajuntament de Sant Lluís, hi ha una qüestió que és realment inèdita, el fet de que hi hagi la participació del consolat honorari d'Ucraïna, que té l'oportunitat de desenvolupar el que per ells és un dia important. És el dia de la seva vestimenta popular, que me perdonareu, però no m'atrevesca ni a tan sols dir en com sona, perquè no me sortiria massa bé pronunciat. L'exposició Patrimoni Ocupat d'Ucraïna presenta 15 panells amb imatges de vestimenta tradicional ucraïniana que procedeix de territoris que temporalment estan ocupats a Ucraïna. L'exhibició té algunes vestimentes que són veritables antiguitats. A més, ho desenvoluparem en un taller infantil. Una de les agregades al consulat aquest dematí ens ha atès per comentar-nos alguns dels detalls d'aquest acte que, com dèiem, té lloc aquesta tarda a Sant Lluís.
9: 2024, i que empezamos a trabajar, el cónsul és Volodymyr Nosov, bueno, por si acaso, y bueno, hacemos muchas cosas ya en la isla, en Mallorca, y claro, pero aquí Baleares también es como la zona, y queremos un poco enseñar, porque aquí también viven los ucranianos, y queremos enseñar algo sobre nuestra cultura a la gente, que invitamos hoy también a nuestros ciudadanos ucranianos al San Luis. La alcaldessa, senyora Dolores.
2: Serà a les 5 de la tarda, recordem el Pla de Sa Creu, i aquest dia festiu de la vestimenta popular tradicional dels diferents territoris que es pot veure en aquests rollups bé val la pena, a banda de poder veure aquesta antiguitat, més de 100 anys d'algunes vestimentes que són realment molt, molt especials. Doncs, dit això, el que fem és continuem i anem a xerrar a continuació, o millor dit, més que xerrar, a escoltar en torn a l'eclipsi. Ens apassiona l'astronomia, jo crec que cada vegada més. La culpa la té l'eclipsi, però no tan sols l'eclipsi, és tot el que es mou al voltant. Volem mirar d'apropar-nos avui per explicar-vos que aquest mateix dijous, a partir de les 7 de la tarda, a la sala d'audiències del claustre del Carme de Mó, hi ha una altra de les xerrades que forma part d'aquest cicle que ha organitzat el Consell Insular i que, en aquest cas, amb el títol d'Eclipsis d'altres mons, ens arriba de la mà de l'astrofísic Sebastià Barceló. Sebastià, bon dia.
10: Bon dia, com anem?
2: Molt bé, i gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres podem certament quedar bocabadats davant d'un fet que no és quotidià i que bueno, és realment especial, com un eclipsi, com el que s'espera per el 12 d'agost, però és una cosa que, tal vegada, en altres indrets de l'univers queda molt per darrere de fenòmens que encara són més espectaculars, no?
10: Doncs nosaltres veiem eclipsis molt sovint, tot i que no tan especials com aquest, perquè, com ja sabem, que tindrem en guany, no es tornarà a repetir aquí a les Illes fins l'any 2180. Però en el cas de la meva professió, nosaltres emprem eclipsis, en aquest cas són trànsits, pues, per estudiar moltes coses diferents, entre elles pues, descobrir nous mons.
2: Perquè quan ens referim a descobrir nous mons, es tracta de que dins del que és l'observació astronòmica, el que hi hagi una ombra que passa per davant d'un astre o una llum que s'encén i s'apaga, és a dir, ens hi ajuda a veure o entendre el que hi ha objectes que passen per enmig o que hi ha l'òrbita d'un element, i tot aquest tipus de coses és el que estudieu, no?
10: Sí, exacte. Nosaltres, per per poder veure els planetes, en aquest cas els planetes, perquè orbiten una estrella que no és el Sol, no podem enviar una sonda, estan molt en fora. La llum tarda a l'estrella més propera uns 4 anys en arribar. Imaginar una cosa que no va a la velocitat de la llum. Llavors, per poder destriar les coses, emplem aquesta sombra que passa per davant cada estrella.
2: I què és el que esteu descobrint, per dir-ho d'aquesta manera? Perquè sabem ben cert que, si xerrem d'ara fa unes poques dècades enrere, el que teníem eren observatoris astronòmics, però ara això se suma en xarxa el que són alguns dels telescopis més avançats que estan fora de l'òrbita terrestre, i tot plegat entenc que la tecnologia ens permet veure ja no únicament imatge, llum o no llum, sinó que tota una sèrie d'elements en els que es descompon la llum i, per tant, a veure o entendre millor el que tenim allà davant.
10: Sí, bé, nosaltres ara estem... Òbviament, el més important de tot era sortir de l'atmosfera, però no tenir aquests efectes meteorològics, també el cicle dia-nit, i clar, la tecnologia ens ha ajudat tant a fer aquesta recopilació de diferents tipus de llum que, per exemple, no podia arribar a baix de l'atmosfera terrestre, no? Una de les coses més importants és trobar biomarcadors que, com per exemple aigua, i clar, per això necessitàvem espectrògrafs, necessitàvem estratègies que hem anat millorant al llarg del temps, i així com hem anat rebent diferents dades, no? Cada vegada, com heu dit, millorant, no tan sol instrumentalment, sinó en la manera en què analitzem les dades.
2: Deies que veis eclipsis d'altres mons. Quin és el que a tu particularment més t'ha cridat l'atenció o sorprès per la seva bellesa o singularitat que haguem pogut trobar en els darrers temps?
10: Idò, hi ha exoplanetes que cada vegada sorprenen més, no? Tenim alguns planetes que orbiten estrelles que no són esfèriques, roten tan aviat que s'aixaten pels pols. Això fa que tinguin estacions cada 9 hores, perquè aquest exemple, Skelt 9, és una estrella que rota tan aviat i el seu exoplaneta se troba tan a prop que té cada 9 hores, ha fet una òrbita, no? I ha tingut 4 estacions diferents. Hi ha moltes curiositats a l'univers. Tenim planetes múltiples, vull dir, sistemes amb múltiples planetes, no només el sistema solar. Cada vegada descobrim més terres. De fet, l'objectiu principal dels científics és trobar exoplanetes al voltant d'estrelles perescudes en el Sol i que estiguin a la seva zona d'habitabilitat, que és allà on hi pot haver aigua en estat líquid i, per tant, podria ser vida així com la coneixem nosaltres.
2: I això obre tota una sèrie d'expectatives. El com arribar o cobrir aquella distància és una cosa que, evidentment, a dia d'avui és pràcticament impensable, o no tant. Ara fa 2 dies em semblava que anar a Mars era una qüestió de dedicar-hi molt de temps, i alguns càlculs diuen que podríem aprofitar doncs alguna mena de forma per arribar en un termini més curt de temps, o sigui que mai se sap fins a quin punt. Aquí, en tot cas, el que sí que és interessant, com dius, és determinar, veure si estan en aquella zona habitable, allà on hi pugui desenvolupar-se aigua. I, de fet, en la recerca ja n'heu trobat uns quants, no?
10: Sí, hi ha bastants exoplanetes que es troben a zona habitable, però el més important d'això és ara que tinguin unes característiques parescudes, diríem, a la Terra. Perquè han trobat bastantes superterres, n'hi ha unes 1.800, tenim 200 terres no són habitables, però sí que són igual de de grosses que la nostra pròpia Terra, no? I després, cada vegada, les que són més comuns són les que se troben més a prop de la seva estrella. Perquè, de moment, les tècniques estan més enviaixades a trobar els planetes més grossos. Fins ara fa poc sempre trobaven Júpiters calents, és a dir, Júpiter són planetes tan grossos com Júpiter, però que orbiten molt a prop de la seva estrella. Això era el que trobàvem fa poc temps, no? Però així com us he dit, anant millorant les estratègies i els telescopis, pues, anant trobant cada vegada més terres, més planetes rocosos, inclús més petits que la Terra.
2: Per tant, entenc que tot el que fa referència a la recerca de nous mons, el que és la feina d'observació astronòmica, és una cosa que, en certa manera, uneix a científics de tot el món. Ens fa partícips a la humanitat d'uns mateixos objectius.
10: Sí, exacte. Bé, els telescopis no només els fa o la NASA o la ESA, tenim tot un conjunt de científics d'arreu de tot el món, fent consorcis al voltant de cada missió. Per exemple, jo he estat treballant des del començament de la meva aventura científica amb el satèl·lit espacial Plato. És una missió de l'ESA, i això, que la seva aspiració és trobar aquests planetes al voltant de sols i d'estrelles com el sol, diríem, i això són habitable. Després, per exemple, hi ha una altra missió espacial que encara no s'ha aprovada, però, per exemple, se diu Haydn, i estarà especialitzada en trobar, en caracteritzar estrelles a cúmuls estel·lars molt densos, i per conèixer bé aquestes estrelles i com se formen de dins cúmuls especials molt densos. Això aquí mos pot donar coneixement per l'estrella, perquè si tu coneixes l'estrella ben coneguda, llavors els exoplanetes se poden conèixer molt millor. És una, diríem, balanç entre conèixer bé com és l'estrella per així poder conèixer el planeta.
2: Doncs volem recordar als nostres oients que és aquest mateix dijous, a partir de les 19 hores, a la sala d'audiències del claustre del Carme. Eclipsis d'altres mons, amb Sebastià Barceló, amb qui avui hem xerrat al nostre programa. Gràcies per haver-nos acompanyat, Sebastià, i molt bon dia.
10: Un gran plaer, moltes gràcies.

0: Al maig, Ferreries floreix. Els dies 23 i 24 vine a Ferreries i visita les estores i creacions florals que decoraran els carrers del casc antic del poble. Hi haurà exposició de fotografies i bona música. Ferreries floreix és una iniciativa de l'Agenda Local 21 i l'Ajuntament de Ferreries.
1: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroi.com. Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, kiwi Zespri por solo 4,95 € el kilo, un 28% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, cola de rape de 1 a 2 kilos a 14,95 € el kilo, un 42% más barato. Vinipreu, cada día qualitat i el millor preu.
2: Dedicatòria, amb Bep Portella.
3: Hola, molt bon dia. Bona hora. Ben trobats. Fa 4 dies va ser el centenari del naixement de l'artista laurenc Francesc Sans Huguet, ja que va néixer dia 14 de maig de 1925. No he vist enlloc cap referència en el centenari, ni el Consell Insular, ni l'Ajuntament d'Aló. No sembla que ningú s'hagi recordat de l'artista menorquí, que si no està a l'altura de les dues o tres grans figures de la pintura menorquina del segle XX, sí que està en una primera línia. Bé, si ja li han retut homenatge, jo no ho he sabut. Nosaltres, amb aquesta modesta dedicatòria, tindrem avui un record per ell. Com ja he dit, va néixer l'any 1926. Quan tenia 14 anys, acabada la guerra, va fer feina amb son pare, que era paredador de paret seca. Ell és fill d'en Francesc Sans Anglada i d'Anna Maria Huguet. S'inicia tard en la pintura, quan té ja 26 anys. Això passa quan deixa Menorca per anar a viure a Olot, on fa feina en la imagineria religiosa, a la vegada que estudia pintura. Entre 1953 i 1956 estudia a l'Escola d'Arts i Oficis. L'any 1957 fa la seva primera exposició col·lectiva a l'O i el 1959 la primera individual. També exposa a l'Ateneu de Mó i a la Casa de Cultura de Mó. I l'any 1959 se'n va a viure a Madrid, on segueix estudis en el Círculo de Belles Artes, i entre 1963 i 1972 resideix a París, on viu uns ambients artístics de Montmartre, que hi va fixar en algunes de les seues obres. Al llarg d'aquests anys, d'aquests gairebé 10 anys, també viatja i pinta a Itàlia, Holanda i Bèlgica. Torna a Espanya l'any 1972 i s'estableix a Toledo, on pinta retrats, paisatges i obres de més grans dimensions. L'any 1979 torna definitivament a Menorca i crea un estudi artístic a Talatí, on fa paisatges menorquins, estudis de colors. En el final de la seva vida artística, experimenta dins els corrents abstractes, sempre amb la tècnica de Soli. Amb una vida artística tan llarga, Sans Huguet, que es feia dir Sans Huguet tot junt com a firma artística, va fer moltes exposicions individuals i col·lectives a ciutats com París, Venècia, Madrid, Palma, Mahó, València, Oviedo, Ló, Toledo, etc. El 2011 va ser protagonista de l'homenatge anual de l'Ajuntament de Ló, que fa el dilluns de Sant Llorenç, i d'una exposició antològica en el Centre de Cultura de San Diego. El 2013 va protagonitzar una exposició retrospectiva a la Galeria Croma de Mahó amb 20 peces seleccionades de la seva important obra artística. Era membre de la Real Acadèmia de Belles Arts i de Ciències Històriques de Toledo va morir dia 15 d'octubre de 2017 en els 91 anys. Era Concu Bo, del poeta laurenc Pons Pons. Aquest ha estat el nostre senzill i modest homenatge a en Paco Sanz Huguet quan fa 100 anys que va néixer. Bon dia.
4: Quins anys de moments compartits i de la millor cervesa artesana de Menorca s'han de celebrar. I ho farem amb una festa grossa, amb el Graham Fest. Dia 30 de maig, al camp de futbol de Sant Climent des de les 6 de la tarda fins a la matinada. Música en directe per tots els gustos i cerveses per tots els paladars. I a més, jocs infantils pels més petits de la casa. Compra la teva entrada a ticketip.com. 15 anys fent camí, 15 anys fent cultura. T'hi esperem.
0: Al maig, Ferreries floreix. Els dies 23 i 24 vin

0: La crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dijous 21 de maig amb Edu Zendan. Bon dia.
2: Bon dia, Lluís.
3: Hoy por hoy, Cadena Ser.
1: L'Ajuntament de Ciutadella presentarà un recurs de cassació davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per defensar que la plaça d'Esborn continuï sent per als vianants.
2: L'alcaldessa Maria Jesús Begura assegura que l'equip de govern respecta l'autojudicial que estima parcialment les mesures cautelars demandades per alguns comerciants i que, recordem, ordenava que els cotxes tornin a la plaça, però deixa clar que esgotarà totes les vies per mantenir el model actual de pacificació urbanística per preservar l'ús per als vianants. S'ha de recordar que la justícia havia donat la raó a l'Ajuntament i havia rebutjat les mesures cautelars exigides pels demandants, que volien que els cotxes tornés a la plaça i els autobusos als pins. Ara el Tribunal Superior de Justícia estima parcialment el recurs dels comerciants i ordena que els cotxes tornin al Born si bé accepta que els autobusos hagin sortit de la plaça dels pins. L'auto no és definitiu i l'Ajuntament, com dèiem, presentarà recurs de cassació davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Escoltem Maria Jesús Begura.
4: Aquest auto no qüestiona ni les competències municipals, no qüestiona el model de ciutat impulsat per aquest Ajuntament, ni tampoc qüestiona tots els beneficis socials, urbanístics i de la mobilitat que ha estat aquesta transformació. Per tant, nosaltres seguirem defensant l'interès general per davant dels interessos d'uns pocs particulars. Farem tot el possible per seguir lluitant perquè es Born sigui per les persones.
2: La resolució judicial manté plenament vigent el trasllat a la parada d'autobusos dels Pins a l'avinguda Mascaró-Passerius en considerar que està acreditada l'existència d'expedient administratiu i autorització del Consell Insular de Menorca. Aquest fet, segons l'Ajuntament, desmunta un dels principals arguments utilitzat pels recurrents. Per la seva banda, el Partit Popular de Ciutadella exigeix responsabilitats polítiques a l'equip de govern. Després d'aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia, la portaveu popular, Juana Mari Pons, assegura que la sentència confirma les crítiques de comerciants veïns i del mateix PP sobre una actuació que consideren sense projecte, sense consens ni cobertura legal. Segons els populars, el tribunal conclou que l'Ajuntament va executar la conversió en una zona de vianants sense un expedient administratiu ni un acord formal que la valés. Pons, a més, també acusa el tripartit de governar amb improvisació i propaganda i defensa que el PP mai no es va oposar a la conversió de la zona de vianants d'Esborn, sinó a la manera com es va dur a terme, sense planificació, com dèiem, sense diàleg amb els comerciants i tampoc sense diàleg amb els veïns.
1: L'Ajuntament de Mó dona llum verda al projecte de construcció d'un nou aparcament al camí de Trapucó, al costat del cementeri municipal.
2: Seguim xerrant d'aparcaments. En aquest cas es tracta d'un nou pàrquing amb capacitat per 76 places de vehicles, dels quals 68 corresponen a cotxes, 2 a vehicles de mobilitat reduïda i 6 a motos a un solar de propietat municipal. Aquest projecte dotarà la ciutat d'una nova bossa d'aparcaments que, de forma definitiva, s'instal·larà en aquesta zona a la vegada que pretén compensar les places d'aparcament que s'eliminaran quan es cedeixi el terreny de dalt d'Escós per la construcció del nou Conservatori de Música i Dansa de Menorca. Aquest és el tercer aparcament que l'Ajuntament construeix en aquest mandat, juntament amb el de l'Avinguda Fordaló, el del carrer Joan Antoni Alemany i també el de aquest del propi del cementeri que estan construint. Ara escoltem el Valdà i Torpans.
5: Un aparcament en un sòl d'equipament, en un sòl públic municipal, per tant és un equipament que no és provisional ni a precari com alguns dels que teníem a principi de mandat i representa el tercer aparcament que farem durant el mandat actual. El primer el vam obrir en l'Avinguda de Fordaló, el segon és que hem estrenat recentment entorn en el camp de Sant Carlos i el tercer aquest en el cementeri.
2: Paral·lelament el consistori treballa també en la parcel·lació dels solars al voltant del nou geriàtric de Santiago.
5: Per altra banda, estem fent feina per segregar les parcel·les de geriàtric nou de Santiago per també poder encomanar la redacció del projecte d'activitats del nou pàrquing d'Escorte de Santiago i, per tant, acabar aquest mandat, ara d'aquí un any, amb 3 nous aparcaments oberts i potser 4, si comptem els de Santiago, que ja estigui o bé en funcionament o quasi bé en funcionament.
1: El proper curs escolar hi haurà novetats importants pel que fa a les ajudes als menjadors i també el transport pels estudiants de formació professional.
2: Així ho explica el conseller d'Educació i Universitat, Antoni Vera, a una reunió que ha mantingut amb els directors dels centres menorquins al municipi de Ló. Vera exposa les principals novetats de cara al proper curs.
6: Reptes, nosaltres ens plantejam els reptes de futur per el pròxim curs, serà el nou decret de menjadors, que també és una novetat per al pròxim curs, però sobretot la novetat més important que tenim per al pròxim curs a Menorca